0: o seu ritmo. Tá na sintonia.
1: Tá na sintonia.
2: 16:31.
3: Tá em casa.
4: Com Tairon.